Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.
1: Son las 9 de la mañana.

0: Y así, casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final de este viaje de ida y vuelta. Hemos cruzado estilos, épocas, países, pero sobre todo hemos compartido emociones. Gracias por acompañarme en esta selección musical, por dejarse llevar y por seguir creyendo en la magia de la música. Seguimos aquí en Radio Euskaltel en la mañana del sábado. Ahora abriremos el teléfono 971-3685-63 por si quieren saludar, felicitar a alguien o pedir alguna canción.
1: Bon dia, Toni.
0: Molt bon dia, senyora Juana.
1: Bon dia. Ah, ja dic ara que he arribat de Sant Lluís, cap aquí. T'he escoltat, però...
0: Com està, jove?
1: Bueno, diuen barbaritats, que ja dic, tot. Ah. Hi ha una que diu Maria, Maria tot el dia. Mare meva. Però bueno, aquesta cosa ha calmat un poc. Ja.
0: Bueno.
1: Bueno, ja l'han fet. Jo estic avui a Salesi, el meu fill està igual, diu, el meu fill ha tingut i maduït. Avui he anat amb ell.
0: Sí.
1: L'ha fet caminar. Perquè ja ha fet caminar, perquè ja no fa caminar. Però s'ha d'anar més jo amb una olor per fer-lo caminar. Perquè ja està acostumat a caminar aquí.
0: Sí.
1: I allà no fa caminar. Ja té la segona sagrada de rodes i allà està. Però bueno, diu, anda, i diu, clar que anda. És que va com va. Un bona música, Toni, avui, molt guapo tot. T'he escoltat. Espero que Sant Lluís, dins Sant Lluís no te puc escoltar. No sé què té, però no puc. Amb el mòbil sí, eh? Amb el mòbil sí. Però a la ràdio d'ara. Vale, bon matí.
0: Moltes gràcies, Juana.
1: Dins dilluns. Gràcies per tot, Toni.
0: Igual.
1: Posa la música guapa, sempre. Vale.
0: Vinga.
1: I gràcies per l'estrella de David ahir.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu. Adéu. Bon dia.
2: Bueno, bon dia.
0: Hola, Marga.
2: Ahir no hi va haver manera de no enxerpar.
0: No, eh?
2: No, bé, per no... Perquè no sé què va fer la ràdio. Renou. No. I tenia posada de barra. Però, clar, que no telefonaven. Me vaig perdre un tros de... Bé, vaig perdre novel·la... La tia Tiva no la vaig sentir, una petita de molt poc.
0: Bueno.
2: Però bueno, te vaig anar sentint. Però com que després quan te telefonava havia de pagar. I jo no sabia si havia calculat el telèfon.
0: Ja.
2: I ara avui me va beníssim. Tu jo... contenta d'això?
0: Sí, perquè avui és dissabte i no hi ha motors que vagin ni interferències.
2: Bé, però és que jo m'ha anat molt bé sempre. És una mini cadena petitona, saps? I m'ha anat molt bé. I ara, bé, és com jo, que mai sé com aixecaré, i no sé la ràdio.
0: Jo la ràdio de Castell sempre la tenc posada a un transistor, que és una cosa així de petita, que era de sa tia, compte tu, i funciona.
2: Ai, vegades.
0: I fa beníssim.
2: Bé, les coses d'antes... Eren més bones, eh?
0: I a res, és com una casseta de tabac. Més gros, no.
2: Bon tu. Jo, ja t'ho dic, ara vull veríssim. I bé, m'ha encantat la música. I ahir també, eh? Ahir vas posar uns... Això que fas... Que poses quatre a prop de anys més enrere. I vas posar una cançó que no l'havia sentida mai. I m'ha encantat. Bé. Tu sempre m'ho fas molt bona companyia, Toni.
0: Bueno, gràcies.
2: Molt bona, perquè ara... Mira, ara, en aquest moment, el sol se'n torna a anar...
0: És un desastre, no sé com... temps aquest, lleig.
2: Oh, Bé, que no m'ho vengui com un tornado d'aquests o un... Ah, no sé què li diuen, que va a Fornells.
0: Nina, Fornells, i jo en aquella hora troc que dinava, que meua. Ah, no sé. No sé on era, però vaig sentir un desastre, vaig sentir molt de... com molt de vent.
2: Es ve que hi va haver una estona que es vent va fer un desastre?
0: Sí. Sí,
2: però
0: sí.
2: Molt poca estona.
0: Poca estona.
2: Sí. Jo dic, oi, què és això? De pas pati, de pas la porta del carrer, dic, i això què és? I no sé si devia ser... Però ja t'he dit, va durar no res.
0: No, jo també ho vaig sentir, també, però, clar, avui he vist això des diari i clar.
2: Ai, bé, el temps aquest, un veterà, avui fa fresc,
0: Sí, jo no tinc gest de calor, no?
2: No, sí que no, no hem de frisar, però allà va ser roba.
0: Ja ho diuen, hasta el 40 de maio, aquí és dia 10 de juny.
2: Sí, però és que tenim temps, un dia de calor, dos dies de mal temps, o al revés, ja no sé què és, però bueno.
0: He
2: sentit una bona plata, vaig mig sentir el d'ahir, de som.
0: Sí.
2: Ella el que de fer era anar-se a porta amb una carabina, i mentre es passa no s'hi fot, perquè això és normal el que fan, però bueno, bé. Toni, nosaltres de tornar veiets, perquè ara resulta que fins a 79 anys no som d'ells.
0: No.
2: I jo, com que no te tenc a 79 encara, jo no sé, va més que un fos en un puticlub, estarem més alegres, més de sones, que pots tot aquests. Si te vols apuntar, ja ho saps.
0: No, jo fins als 80 no en faré, no.
2: Mana?
0: Fins als 80 no en faré.
2: No en faràs?
0: No.
2: De què no faràs ara?
0: No faré anys.
2: Ah, fins als 80 no faràs anys.
0: No.
2: Bé, és clar, no? Jo els faig amb un en un.
0: No, vull dir ara, quan facis 80 ja no en faré més. Ja m'aplantaré.
2: Te plantes?
0: M'aplantaré.
2: I per què no te vas plantantes?
0: Bueno, perquè cercar un nombre redó, no hem de fer tonteries.
2: Un nombre redó. El 80. Com passen els anys, Toni?
0: I passen.
2: Sí, però a tu no passa moltes veres. Els sí. Dies, les setmanes, els mesos.
0: Sí, que passen. Sí.
2: Que sembla que eres l'altre dia. Bé, i sortíem i ara ja ho veus. Però no, nosaltres no, jo tenim tot, mira una Paquita.
0: Sí.
2: Que ho tenim fotuda. Ara té fotuda d'escap i ara està fotuda d'escap i de les cames.
0: Esquina.
2: Així que ara d'aquí una estona li telefonaré a veure què fa. I bé, saludarem a tots si ens escolten, a la tia Tiva, que ahir no la vaig sentir, i a la Toni, a la Gertrú sí que la vaig sentir. Ui, la Gertrú quan ratlla.
0: També.
2: També s'han dit les veritats, eh? I després, en el Lucre, qui suposa que deu estar feliç amb aquest temps, perquè no... No deu tenir gest de calor.
0: No sé què et tenc a dir, perquè ahir va dir que es té refredada.
2: Ai, no ho crec, això. També de cada dia m'ho perd el sol. Però bon. Bé, i a tots, de Manolita, que la vaig sentir també molt animadeta.
0: Sí, ahir sí, es té bé.
2: Anant a Espanya, que és una emprenyativa, però bon, va bé. Que cridi. I a tots els que ens escolten. I una abraçada molt forta per tu, Toni.
0: Moltes gràcies, sí. Marga. Quina cançó vols avui?
2: Avui? Mira, avui no te liaré gaire. Avui m'ho podria posar una cançó de Man Morro, que fa tona que no el sent.
0: Vale.
2: Vale? Vinga, idò. Adéu, guapo.
0: Adéu, guapa.
2: Adéu.
0: Bon cap de setmana.
2: Has

0: Bon dia.
1: Bon dia, com va?
0: Hola, bé, i tu?
1: Mira, jo sóc Nenar i és que avui és un dia molt especial perquè el meu avi, en Pere de Torret, segur que saps qui és.
0: Sí.
1: I d'avui fa anys. Així que mínim que dediquen-li una cançó per ballar.
0: Claro que sí.
1: Que s'ho mereix tot, ets l'alegria de sa casa i, bueno, ell ho sap, que l'estima amb locura. Així que res, li desitjam molt bon dia i a ballar, ara, en sa cançó aquesta.
0: I d'ara li posarem.
1: En fa 83.
0: 83, nada menos.
1: Nada menos, però ell està, vamos, és un jovenzuelo.
0: Està beníssim.
1: Sí, sí.
0: Molt
1: així
0: bé,
1: que,
0: molt bé.
1: Bueno, res, pues moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per telefonar.
1: Vinga, adéu, bon dia.
0: Adéu. Bueno, pues el felicitant de tot cor, en Pere. S'ho mereix, la veritat.

0: Bon dia.
1: Bon dia, per fin.
0: Hola, Lucrecia.
1: No, pensava a dir que... anava, bueno, de fa diverses vegades, però sempre con nos. I quan després es digui que havia escapat, ja m'han passat davant. Bueno, que crec que me'n tinc que anar. Ja m'han dit que a les 12, 12 i quart seguís allà.
0: Ja pots partir.
1: A casa de neta. Bueno, idò, avui sí. Avui dic, i direm que en tingui molt d'anys, una cançó per ella, i per fiet de na Nini.
0: Quants en fa ella? Tres?
1: Ella en fa tres. Que almenys no puc dir 30, són massa pocs, però 300 serà massa.
0: No t'entenc.
1: Eh?
0: No t'entenc.
1: No m'entens. Si en fa tres,
0: sí,
1: que en pugui fer molts,
0: sí,
1: però... 10, avui dit, si dic 30, és molt pocs que li diré.
0: No, que faci tots els que sigui.
1: I si li dic 300, més dos. I no hi ha ningú. No.
0: Mira, en Pere de Torret en fa 83 avui.
1: 83, mira, en té 80...
0: I na Marga Pons Fortuny diu que ara no són vells fins a 69.
1: Jo que no ho vaig fer. Que, quan vaig tenir aquest nombre no ho vaig fer mai, sempre de 70 menys 1.
0: I doncs molt mal fet, perquè s'ha de provar tot.
1: No, perquè no m'agradava en el meu temps, el nombre aquest, mai m'ha agradat. I com que sempre n'hi ha aquí mal temps, mira. No,
0: bé està.
1: Jo, si Déu vol, aquesta setmana, però bueno, ja serà final. En faré 87, així que en té més que en Pere i molt més que la meva neta, però bueno, que en puguin fer molts, tots en salut, almenys que es puguin valer per ells mateixos.
0: Quina cançó vols la teva neta, vam?
1: A ella li agrada tot, la vaguessis a ballar,
0: sí, però bueno...
1: Sí, i cançons de l'os d'aquesta música també li agrada molt, de cuentos d'aquests que canten, saps?
0: Bueno.
1: Parles el que vulguis, i si no, la sàvia aquí se la quedarà per ella.
0: Molt bé.
1: I ja està. Vull donar un salut a tothom, que ho passin el més bé que puguin, i per anar bé no hauria de ploure més, però... Va dir que plouria bastant avui, així és que...
0: Ho aguantarem.
1: Ho aguantarem. Sí, tinc aquella fe, eh?
0: Sí.
1: Lida, saluda per
0: gràcies,
1: tothom.
0: Gràcies,
1: Lucre. Avui em beso per tothom. Vale, adiós.
0: Adéu. Bueno, pues un beso molt gros per sa nena i... Bueno, per ballar... posarem un... una bachata, eh? Pere? Vinga, pues. En Pere de Torret.

Bueno, anar... M'has dit anar, trop. El teu avi espera que hagi ballat. Aquesta batxata, a ell li agrada ballar, les batxates, també. Bueno, pues li desitjam molta, molta felicitat avui, demà i tota sa vida. Moltes gràcies, Pere, per ser com ets. I ja saps que aquí sempre t'estimam. Vinga, pues una cançó ara per anar... Marga.

Bueno, i ara per aquesta fieta que avui fa 3 anyets. Ella és molt petita encara per aquesta cançó, perquè és una cançó de quan altres eren petits. Però bueno, serveix igual. Na Heidi. Qui no se'n recorda de Na Heidi?

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: Com va la cosa?
0: Va bé, i tu?
1: Bé, molt bé, gràcies a Déu. I ara ha fet un xubasco que plou a la castella.
0: I jo no ho veig, però...
1: Aquí no ho veig.
0: Ha tapat.
1: Ha fet un bon xubasco, tu.
0: Sí, eh? Oi.
1: I fred que s'ha posat, Toni. Fred.
0: Sí, sí, no, fred sí que en fa.
1: Sí, jo entenc, ara dic... mirat si cridava, telefonava, i dic... I dic, me n'aré a posar una jaqueta. Dic, jolines, quin dia. I ara ha sortit... Dic, bé, hi plou. Hola, oh, idò, meva.
0: Aigo.
1: Tot, quin temps que mos fa. Bueno, bueno, un dematí, Toni, qui no t'ho pots imaginar, el que ha xalat i vaia cosa guapa, tot.
0: Bueno, estic dic, content.
1: Ai, Toni, molt ben bon dissabte. Bueno, idò, saludarem a tothom qui escolta. I per tu, Isa, que té una besada molt forta. I si mos pots posar una cançó, me la poses. I si no, ja dilluns ja hablaremos.
0: Vení, Nini.
1: Ah, en Pere, que em pugui fer molts.
0: Sobretot.
1: Molt. És com jo.
0: Salut.
1: Ben igual. Som igual. I la fieta de Nalucre igual, aquesta, comença ara, que em pugui fer molts. I
0: també.
1: Vinga, Toni,
0: gràcies,
1: un beso.
0: Nini, un beso.
1: Adéu, guapo. Adéu.

0: Bom dia.
1: Bom dia, Antonio.
0: Bom dia, Fede.
1: Perdigosa, é que a Fortunai o que foi para
0: o ar. Ah,
1: só porque há um porquê, conta tu aqui nas ideias.
0: Alerta e dá os torrentes, que é que o sol da velha pleia.
1: Fortunai o que foi para tu. E ó, mira, molt bé, t'has seguit quasi tot el programa, molt bo, com sempre, no hi falta res, hi ha totes les comes, tots els punts, totes les pauses, tots els diptongos, tot.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé.
1: I gràcies per la cançó, perquè saps que aquesta cançó m'agrada molt, i molt, però, i és una de les cançons que més m'agradi.
0: Les cadenes. Sí.
1: Sí. I està molt bé. I mira, i ja dic, li faré una cridada per donar-li les gràcies perquè ahir me vaig estorbar i va ser massa tard. Quan van rodar i posar xoc d'aquest i quan vaig en tema era un poc tard, però bueno, si vol. Ànimo sempre, gràcies pel programa, el que t'he dit de Nini, de Nini Blai, que és un crac també.
0: Sí.
1: Com ho dius ara? Vull enviar un retrato, jo també n'enviaré un. Perquè fa bastant d'anys que no l'he vist, eh?
0: Bueno, ella no surt... No, sí, sí, que sortia, però ara va...
1: Sí.
0: Guany.
1: Ja si quatre peces té poc que s'hi prenguin. I...
0: També és bé, això, eh?
1: Idò, hi ha l'altra cambra que diuen els pagesos, sí. I sol, que ja. Volia saludar tothom. La Manolita avui no hi ha hagut temps encara, però bueno, la vull saludar, que sap, sempre pensa en ella, sí, perquè és una bona lota, molt educada, i és una lota per tenir en compte. I la vull saludar i que no canvi. Manolita, prepara't el nom aquest, que l'acaba de fer més guapa i més bona lota del que és.
0: Molt bé.
1: Aquest dia de cap d'any, i això és com un honor, la festa del dia de cap d'any. Vas darrere. Bueno, Antonio, ho he dit jo. Moltes gràcies per el programa, està molt bo, per el joc que hi poses, l'interès que hi poses i la professionalitat adquirida de fa molt d'anys. Són paraules tècniques, eh?
0: Moltes gràcies, Fede. Molt bé, molt bé.
1: I res més, i saludar a tothom, perquè si ara hagués de... No, jo penso en tothom, però si ara hagués de nomenar... una Manolita, com que és tan simpàtica i te veu i te saluda i fa ganes a saludar-la. Sembla que és com un de so, i pues que l'admir perquè és molt bona persona i que sigui sempre així. Bon, que tothom ho és bo, a veure si m'entens ara, no sé. Ara va dir coses que no havia de dir, però perquè tothom és bona persona i tothom és per bo.
0: Claro.
1: És igual. Deixem-ho fer, ara aquí és poc.
0: Bé, va, Fede.
1: I gràcies pel programa, ja ens veurem.
0: Una abraçada.
1: Sí, una abraçada, si Déu vol. I la Madonna va dir, i l'amo. Sí.
0: Alidó. Vinga.
1: Adéu, Antonio.
0: Adéu.
1: Ànimo. Adéu.
0: Fede Navarro, eh?

Bueno, pues amics, estem acabant ja el programa d'avui, aquesta mañana del sábado, que com a tercer dissabte de cada mes m'ha tocat això avui. Els he de dir que tots aquesta preciosa cançó per despedir-me

Bueno, pues fins aquí, amics, amigues, el programa d'avui. Aquí acaben les emissions avui locals, perquè en Santi avui de que vespre no ve. Demà sí que tindran en Xavi, de bon matí, diumenge a diumenge. I després tindran el que vespre en Santi, també, en famosos en la emissora. Espero que hagin passat un dissabte agradable, que acabin de passar molt bon dia, encara que plou i fa sol. Però bueno, ens conformem en tot. Moltes gràcies, adeu.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Salida del vuelo con destino a la...

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: He vist llum, la porta mig oberta, he entrat sense fer sol.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

dies estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.